0: El Crist és com el cos humà. És un. Encara que tingui molts membres.
1: El Crist,
0: ja que tots els membres, ni que en siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs,
1: todos nosotros, judíos o griegos,
0: o lliures,
1: esclavos o libres,
0: hem estat batejats
1: hemos
0: en
1: sido
0: un
1: bautizados
0: sol esperit,
1: en un sol espíritu,
0: formar un sol cos,
1: para formar un solo cuerpo.
0: I a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix esperit.
1: Y dados como bebida por el mismo espíritu.

0: aproximant al nostre àngel de la mort.
1: El que m'ajuda a alçar la mirada és saber que no estic sol. Tinc a Jesús, la meva família.
2: Since that moment, I started to experience what good fellowship feels like.
3: Jo sé que en el meu dia a dia, sense el Senyor, no soc capaç de res.
4: En 43 anys que tinc de vida, no ha passat una jornada que no hagi aixecat la mirada al cel.
5: Jo alço la mirada

que en la senyal de la creu ens manifestes la teva misericòrdia. Fes que la humanitat pugui trobar en el Crist crucificat i ressuscitat l'esperança de la salvació, perquè així puguem contemplar en les seves ferides glorioses la llum del teu amor. Preguem al Senyor.